se va bort, van fer un estil, van a fenest, si t'has corda aperta. Quan me n'has fet, van a fenest,